gust, però més tard quan em miro al mirall m'avergonyeix cada detall i em dic blasfem, n'has fet un feix que et bombi un peix. Sóc el pornògraf del fonògraf, el més bacó de la cançó. Quan em confesso, el meu impuls és dir que parlo molt de culs i li prometo a l'escarbat d'esborrar el meu passat. Però si faig dels culs tema tabú, crec que el futur serà molt dur i remenar un contenidor no em fa il·lusió. Sóc el pornògraf del fonògraf, el més bacó de la cançó. La meva dona és complaent, algú en dirà que un copicent s'obre de cames al davant del primer visitant. Però no em puc parlar al cafè concert sense afegir amb llenguatge verd que el seu conte tant de caliu que et fon el piu. Sóc el pornògraf del fonògraf, el més bacó de la cançó. Tindré per fi tranquil l'esperit i la creu de Sant Jordi al pit si canto fent força bondat l'amor santificat. Però l'àngel que em vetlla em diu: i un bé, no pots cantar l'amor serè si no es perfila per l'escot d'un bon putot. Sóc el pornògraf del fonògraf, el més bacó de la cançó. I quan entono fluix fluixet a l'amo d'algun cabaret la més bucòlica cançó es desfà d'emoció i em diu amb ulls negats de plors: si us plau, canteu aquelles flors que creixen.

paràgraf el més bacó de la cançó. Cada vespre abans de sopar surto al balcó per contemplar anar amunt i avall la bona gent sota del sol ponent